0: necessario dejar un tiempo para evaluar el alcance de los daños.
1: Pérez Llorca ha avançat, a més, un pla integral de reforestació i un reforç en la prevenció i vigilància.
0: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que es decidissin atentar contra els nostres boscos. A dia d'avui, més de 790 persones treballen a la vigilància dels nostres boscos. Però de manera extraordinària, anem a reforçar en més de 118 vigilants addicionals amb una inversió de 1,1 milió d'euros per a lluitar contra els piròmans que peguen foc a la nostra natura.
1: El cap del Consell ha destacat la coordinació entre administracions i s'ha compromès personalment, ha dit, a involucrar-se en la recuperació.
2: Més coses, les organitzacions ecologistes reclamen un gran acord polític i social contra l'emergència climàtica. En concret, des d'Acció Ecologista Agro insisteixen en la necessitat d'escometre un canvi profund en les polítiques de prevenció d'incendis forestals. Andreïna Pietri.
3: Demanen des del col·lectiu que s'apliquin mesures específiques en cada zona perquè no totes asseguren o prenen les mateixes causes. Carles Arnal és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista.
4: Cal tindre una estratègia específica per cada una d'aquestes causes, dotar-la econòmicament i aplicar una normativa adequada i avaluar l'eficàcia.
2: I la Unió Llauradora ha denunciat els continus retards en la retirada, diuen, d'animals morts de les explotacions ramaderes i reclama una actuació urgent de la Conselleria d'Agricultura, Alejandra Carrillo.
5: L'organització assegura que en les últimes setmanes s'han multiplicat els casos en els quals la recollida dels cadàvers supera les 72 i fins i tot les 96 hores des que se comunica l'avís. Una situació que adverteixen s'agreuja especialment durant les onades de calor. Considera que no es tracta d'un problema puntual, sinó estructural, i recorda que correspon a la Conselleria supervisar el correcte funcionament del servici. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
6: I un dèficit de gestió i exigís a la Conselleria d'Agricultura que assumisca el control del servei. Des de l'organització reclamem una supervisió efectiva de la Conselleria davant d'un retras que especialment en les onades de calor pues, posa en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l'activitat diària dels nostres ramaders.
2: El ple de les Corts ha aprovat avui la llei de mesures fiscals, la que acompanya els pressupostos que es van aprovar la setmana passada. I avui de nou, la norma ha tirat avant amb els vots a favor de PP i Vox. L'han rebutjada PSPB i Compromís.
3: S'inclou a través d'esmenes el concepte de prioritat nacional impulsat per Vox. Això en la pràctica suposa que per accedir a ajudes socials i a vivenda es demanarà un període mínim de vinculació o empadronament.
2: I continua la instrucció per la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, qui ha determinat que a partir de les 5 de la vesprada del dia de la riuada van tallar el pont.
1: L'alcaldessa ha explicat també que des de l'Ajuntament avisaren per megafonia als veïns perquè pujaren als pisos superiors davant la situació que s'estava vivint i que sobre les 12:30 va rebre una telefonada de la delegada de govern Pilar Bernabé preguntant per la situació de Carlet davant les fortes pluges que estaven caient des de les 6.
7: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
2: Per a una persona que necessita equips elèctrics que mantinguin les seues funcions vitals, un tall de subministrament pot suposar un greu perill. Davant d'esta situació, el Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat ha remès al Ministeri de Sanitat un escrit amb 19 al·legacions al projecte de Reial Decret.
3: El president del CERMISEUB, Luis Baño, insisteix en que persegueixen que la futura norma no es limita a definir l'electrodependència, sinó que articule garanties comunes, accessibles i operatives per a protegir la vida, l'autonomia personal i la permanència segura de les persones.
8: La seguridad de una persona electrodependiente no puede depender de su código postal, de la organización interna de cada territorio ni de la capacidad de su familia para abrirse camino entre trámites. Queremos una protección previsible, coordinada y efectiva cuando más se necesita.
2: I a les 3 d'esta vesprada, la Direcció General de Trànsit posa en marxa el segon dispositiu de l'operació especial d'estiu. Segons la delegada del govern, Pilar Bernabé, bona part dels desplaçaments es faran incloent carreteres valencianes.
9: En la Comunitat Valenciana, más del 25% aproximadamente de todos los desplazamientos que se producen en nuestro país.
2: I demà arrenca Sagunt una nova edició del Sagunt a Escena amb la representació de la comèdia El Narciso en su opinión en el Teatre Romà. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
10: El festival es prolongarà fins al 23 d'agost i comptarà amb grans noms com Coque Maya i Estrella Morente, a més de propostes com l'òpera Original Greek, la versió de La Dama Boba de Lope de Vega o l'espectacle de la valenciana Sandra Montfort. A més, el programa s'estendrà per diferents